0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Carolina.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
2: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira Bitapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
3: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
6: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp.
5: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
6: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mac Major.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa Lo Carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
2: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375 amb 83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
5: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Meteocat emet un avís per intensitat de pluja i per temps violent de 6 sobre 6 al Montsià i el Baix Ebre. Continua l'avís que avisa sobre inundacions importants a les dues comarques ebrenques. La nit d'ahir dijous, els bombers van fer una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. 9 municipis del Montsià i el Baix Ebre suspenen classes per l'avís d'aiguats. Els municipis de les dues comarques van anunciar que suspenien les classes dels centres educatius a partir d'ahir dijous la tarda i en alguns casos també durant el dia d'avui pel temporal de pluja. Els avisos de Protecció Civil sobre possibles aiguats torrencials i temps violent han portat els governs municipals a prendre esta decisió a l'espera del que pugui acabar ordenant el Departament d'Educació. També s'han tancat equipaments i espais municipals de forma preventiva. A Tortosa s'han tancat els equipaments municipals, com també ha fet l'Ametlla de Mar. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per a este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor a Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar de plans per la previsió de pluges. En alguns casos, els actes s'han traslladat a espais interiors i en altres s'han ajornat a noves dates. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel completament cobert, amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!

0: les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Meteocat emet un avís per intensitat de pluja i per temps violent de 6 sobre 6 al Montsià i el Baix Ebre. Continua l'avís que avisa sobre inundacions importants a les dues comarques ebrenques. La nit d'ahir dijous, els bombers van fer una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. 9 municipis del Montsià i el Baix Ebre suspenen classes per l'avís d'aiguats. Els municipis de les dues comarques van anunciar que suspenien les classes dels centres educatius a partir d'ahir dijous la tarda i en alguns casos també durant el dia d'avui pel temporal de pluja. Els avisos de Protecció Civil sobre possibles aiguats torrencials i temps violent han portat els governs municipals a prendre esta decisió a l'espera del que pugui acabar ordenant el Departament d'Educació. També s'han tancat equipaments i espais municipals de forma preventiva. A Tortosa s'han tancat els equipaments municipals, com també ha fet l'Ametlla de Mar. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per a este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor a Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar de plans per la previsió de pluges. En alguns casos, els actes s'han traslladat a espais interiors i en altres s'han ajornat a noves dates. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel completament cobert, amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega, cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El Meteocat emet un avís per intensitat de pluja i per temps violent de 6 sobre 6 al Montsià i el Baix Ebre. Continua l'avís que avisa sobre inundacions importants a les dues comarques ebrenques. La nit d'ahir dijous, els bombers van fer una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. Carreteres tallades a les comarques del Montsià i Baix Ebre per les fortes pluges. A causa dels aiguats s'han provocat diversos talls de carretera al Montsià i Baix Ebre, on es manté l'avís per inundacions importants. Entre les vies afectades hi ha la C12, tallada entre els punts quilomètrics 5 i 17,3, i també el pont de Tortosa. També estan tallades la T331 entre els quilòmetres 11 i 14, la T1025 entre Santa Bàrbara i Mas de Barberans i la TB3421 entre Roquetes i el Mas de Barberans. A més, hi ha afectacions a la T301 entre Tortosa i Vítem, a la TP3311 i a la TP3318 entre Ulldecona i Alcanar. Es recomana evitar els desplaçaments per les zones afectades. Les activitats i actes d'este cap de setmana ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per a este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor a Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar de plans per la previsió de pluges. En alguns casos, els actes s'han traslladat a espais interiors i en altres s'han ajornat a noves dates. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel completament cobert, amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Des d'Imagina Ràdio recomanem evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats en varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
4: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977-44-67-17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
5: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardenters, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
6: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Meteocat emet un avís per intensitat de pluja i per temps violent de 6 sobre 6 al Montsià i el Baix Ebre. Continua l'avís que avisa sobre inundacions importants a les dues comarques ebrenques. La nit d'ahir dijous, els bombers van fer una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. Es suspenen les classes al Montsià i Baix Ebre per l'avís d'aiguats. Ahir dijous, 9 municipis de les dues comarques van anunciar que suspenien les classes, extenent-se a dia d'avui a tots els municipis del Montsià i el Baix Ebre. Els avisos de Protecció Civil sobre possibles aiguats torrencials i temps violent han portat els governs municipals a prendre esta decisió a l'espera del que pugui acabar ordenant el Departament d'Educació. Al mateix temps, també s'han tancat equipaments i espais municipals de forma preventiva. Les activitats i actes d'este cap de setmana ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per a este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor a Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar de plans per la previsió de pluges. En alguns casos, els actes s'han traslladat a espais interiors i en altres s'han ajornat a noves dates.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel completament cobert, amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Des d'Imagina Ràdio recomanem evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: 6.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36ena festa de la Sega de l'Arròs. Sega, cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
3: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa Lo Carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com, espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
6: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
5: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
6: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El Meteocat emet un avís per intensitat de pluja i per temps violent de 6 sobre 6 al Montsià i el Baix Ebre. Continua l'avís que avisa sobre inundacions importants a les dues comarques ebrenques. La nit d'ahir dijous, els bombers van fer una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. Carreteres tallades a les comarques del Montsià i Baix Ebre per les fortes pluges. A causa dels aiguats s'han provocat diversos talls de carretera al Montsià i Baix Ebre, on es manté l'avís per inundacions importants. Entre les vies afectades hi ha la C12, tallada entre els punts quilomètrics 5 i 17,3, i també el pont de Tortosa. També estan tallades la T331 entre els quilòmetres 11 i 14, la T1025 entre Santa Bàrbara i Mas de Barberans i la TB3421 entre Roquetes i el Mas de Barberans. A més, hi ha afectacions a la T301 entre Tortosa i Vítem, a la TP3311 i a la TP3318 entre Ulldecona i Alcanar. Es recomana evitar els desplaçaments per les zones afectades. Les activitats i actes d'este cap de setmana ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per a este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor a Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar de plans per la previsió de pluges. En alguns casos, els actes s'han traslladat a espais interiors i en altres s'han ajornat a noves dates. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel completament cobert, amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Des d'Imagina Ràdio recomanem evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega, cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
3: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poble obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte. L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els aiguats deixen més de 200 litres a les Terres de l'Ebre en 10 hores esta nit. Segons dades de Meteocat, Mas de Barberans, al Montsià, ha registrat 226 litres en 10 hores entre les 10 del vespre i les 9 del matí. Només entre les 6 i 7 del matí se n'han acumulat 64, mentre que les 2 hores abans de la mitjanit en van sumar 73 més. A Santa Bàrbara, 210 litres en 10 hores. A les cases d'Alcanar, a la mateixa comarca, han caigut 203,4 litres entre el vespre, nit i matinada, sent un dels quals entre les 6 i mitja i les 7 i mitja del matí. El municipi ha superat els 40 litres en mitja hora en 3 ocasions esta matinada. El Perelló, al Baix Ebre, els aiguats nocturns han deixat 197,5 litres. Interrompuda l'R16 entre Tarragona i Tortosa per les pluges. L'R16 es troba tallada entre Tarragona i Tortosa a petició dels bombers per condicions meteorològiques adverses, segons ha informat Renfe. En general, Rodalies alerta que a causa de les limitacions de velocitat establertes i d'una incidència a la infraestructura entre Tarragona i Torredembarra, els regionals del sud poden circular fora del seu horari habitual i romandre aturats més temps de l'habitual. D'altra banda, Renfe mantindrà suspesos els serveis d'Euromet i Intercity que connecten Catalunya amb València i els de mitjana distància amb origen i destinació a la ciutat de València fins que les condicions meteorològiques permetin circular amb seguretat, segons ha informat la companyia. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel completament cobert amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Godall i Batea, 26 a Tivisa i 27 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Des d'Imagina Ràdio recomanem evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
4: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
5: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa al carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com, espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp.
1: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
3: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
5: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els aiguats deixen més de 200 litres a les Terres de l'Ebre en 10 hores esta nit. Segons dades de Meteocat, Mas de Barberans, al Montsià, ha registrat 226 litres en 10 hores entre les 10 del vespre i les 9 del matí. Només entre les 6 i 7 del matí se n'han acumulat 64, mentre que les 2 hores abans de la mitjanit en van sumar 73 més. A Santa Bàrbara, 210 litres en 10 hores. A les cases d'Alcanar, a la mateixa comarca, han caigut 203,4 litres entre el vespre, nit i matinada, sent un dels quals entre les 6 i mitja i les 7 i mitja del matí. El municipi ha superat els 40 litres en mitja hora en 3 ocasions esta matinada. El Perelló, al Baix Ebre, els aiguats nocturns han deixat 197,5 litres. Interrompuda l'R16 entre Tarragona i Tortosa per les pluges. L'R16 es troba tallada entre Tarragona i Tortosa a petició dels bombers per condicions meteorològiques adverses, segons ha informat Renfe. En general, Rodalies alerta que a causa de les limitacions de velocitat establertes i d'una incidència a la infraestructura entre Tarragona i Torredembarra, els regionals del sud poden circular fora del seu horari habitual i romandre aturats més temps de l'habitual. D'altra banda, Renfe mantindrà suspesos els serveis d'Euromet i Intercity que connecten Catalunya amb València i els de mitjana distància amb origen i destinació a la ciutat de València fins que les condicions meteorològiques permetin circular amb seguretat, segons ha informat la companyia. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges.
2: És temps de tardor. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel completament cobert amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Godall i Batea, 26 a Tivisa i 27 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Des d'Imagina Ràdio recomanem evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa Locarrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià. L'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 quilòmetres en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375 amb 83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
4: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poble obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte. L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i sobretot esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
5: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.

0: Son les dos.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els aiguats deixen més de 200 litres a les Terres de l'Ebre en 10 hores esta nit. Segons dades de Meteocat, Mas de Barberans, al Montsià, ha registrat 226 litres en 10 hores entre les 10 del vespre i les 9 del matí. Només entre les 6 i 7 del matí se n'han acumulat 64, mentre que les 2 hores abans de la mitjanit en van sumar 73 més. A Santa Bàrbara, 210 litres en 10 hores. A les cases d'Alcanar, a la mateixa comarca, han caigut 203,4 litres entre el vespre, nit i matinada, sent un dels quals entre les 6 i mitja i les 7 i mitja del matí. El municipi ha superat els 40 litres en mitja hora en 3 ocasions esta matinada. El Perelló, al Baix Ebre, els aiguats nocturns han deixat 197,5 litres. Interrompuda l'R16 entre Tarragona i Tortosa per les pluges. L'R16 es troba tallada entre Tarragona i Tortosa a petició dels bombers per condicions meteorològiques adverses, segons ha informat Renfe. En general, Rodalies alerta que a causa de les limitacions de velocitat establertes i d'una incidència a la infraestructura entre Tarragona i Torredembarra, els regionals del sud poden circular fora del seu horari habitual i romandre aturats més temps de l'habitual. D'altra banda, Renfe mantindrà suspesos els serveis d'Euromet i Intercity que connecten Catalunya amb València i els de mitjana distància amb origen i destinació a la ciutat de València fins que les condicions meteorològiques permetin circular amb seguretat, segons ha informat la companyia. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel completament cobert amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Godall i Batea, 26 a Tivisa i 27 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Des d'Imagina Ràdio recomanem evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Let's go, girls.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.

0: catalana, con los figaflaua, tu saps, aquí la mosquita.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebre Tickets. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
3: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
7: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
8: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: barbers.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
4: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
7: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa a lo carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com, espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
8: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els aiguats deixen més de 200 litres a les Terres de l'Ebre en 10 hores esta nit. Segons dades de Meteocat, Mas de Barberans, al Montsià, ha registrat 226 litres en 10 hores entre les 10 del vespre i les 9 del matí. Només entre les 6 i 7 del matí se n'han acumulat 64, mentre que les 2 hores abans de la mitjanit en van sumar 73 més. A Santa Bàrbara, 210 litres en 10 hores. A les cases d'Alcanar, a la mateixa comarca, han caigut 203,4 litres entre el vespre, nit i matinada, sent un dels quals entre les 6 i mitja i les 7 i mitja del matí. El municipi ha superat els 40 litres en mitja hora en 3 ocasions esta matinada. El Perelló, al Baix Ebre, els aiguats nocturns han deixat 197,5 litres. Interrompuda l'R16 entre Tarragona i Tortosa per les pluges. L'R16 es troba tallada entre Tarragona i Tortosa a petició dels bombers per condicions meteorològiques adverses, segons ha informat Renfe. En general, Rodalies alerta que a causa de les limitacions de velocitat establertes i d'una incidència a la infraestructura entre Tarragona i Torredembarra, els regionals del sud poden circular fora del seu horari habitual i romandre aturats més temps de l'habitual. D'altra banda, Renfe mantindrà suspesos els serveis d'Euromet i Intercity que connecten Catalunya amb València i els de mitjana distància amb origen i destinació a la ciutat de València fins que les condicions meteorològiques permetin circular amb seguretat, segons ha informat la companyia. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel completament cobert amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc i amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Godall i Batea, 26 a Tivisa i 27 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Des d'Imagina Ràdio recomanem evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa a lo carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
4: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

看去隔壁的。

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del Festicamp,
1: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
3: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del Manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
6: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els bombers fan 18 salvaments de persones atrapades en vehicles, principalment a la zona del Canal Ull de Cona. Els bombers han atès 128 avisos a les Terres de l'Ebre en el conjunt de l'episodi. Entre les 8 i les 10 del matí han rebut 32 només al Baix Ebre i al Montsià i durant les 11 de la nit i les 8 havien estat 75. A banda dels salvaments en vehicles, també n'han fet d'altres, per exemple, d'alguna persona amb mobilitat reduïda que havia quedat atrapada en algun edifici, segons ha explicat l'inspector Oriol Corbella des del centre de comandament a Tortosa. Els bombers han prioritzat els serveis amb salvaments i cap a les 11 no hi havia cap pendent d'este tipus. No consten ferits, segons han explicat. Centres educatius tancats al Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre per les pluges. El Departament d'Educació ha fet un avís intern als serveis territorials perquè este divendres no obrissin els centres educatius del Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre per les condicions meteorològiques. Este dijous Protecció Civil ja va recomanar prendre mesures en cas que es considerés que no era segur obrir els centres educatius. Molts alcaldes de l'Ebre ja havien decidit tancar. La URB també ha mantingut tancat el campus Terres de l'Ebre com a mesura preventiva davant la previsió de fortes pluges. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel completament cobert i amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Godall i Batea, 26 a Tivisa i 27 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira B-Tapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
0: Imagina Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio. 1.000 fulls de mus de llagostins de la Ràpita, rotllet de cecina amb oli i parmesà, croquetes de rabo de bou, lingot de bacallà gratinat amb allioli i escalivada, sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
3: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: Imagina. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
2: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardenters, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
0: Imagina Radio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els bombers fan 18 salvaments de persones atrapades en vehicles, principalment a la zona del Canal Ull de Cona. Els bombers han atès 128 avisos a les Terres de l'Ebre en el conjunt de l'episodi. Entre les 8 i les

0: del matí n'han rebut 32 només al Baix Ebre i al Montsià i durant les 11 de la nit i les 8 havien estat 75. A banda dels salvaments en vehicles, també n'han fet d'altres, per exemple, d'alguna persona amb mobilitat reduïda que havia quedat atrapada en algun edifici, segons ha explicat l'inspector Oriol Corbella des del centre de comandament a Tortosa. Els bombers han prioritzat els serveis amb salvaments i cap a les 11 no hi havia cap pendent d'este tipus. No consten ferits, segons han explicat. Centres educatius tancats al Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre per les pluges. El Departament d'Educació ha fet un avís intern als serveis territorials perquè este divendres no obrissin els centres educatius del Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre per les condicions meteorològiques. Este dijous Protecció Civil ja va recomanar prendre mesures en cas que es considerés que no era segur obrir els centres educatius. Molts alcaldes de l'Ebre ja havien decidit tancar. La URB també ha mantingut tancat el campus Terres de l'Ebre com a mesura preventiva davant la previsió de fortes pluges. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel completament cobert i amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Godall i Batea, 26 a Tivisa i 27 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
5: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa Lo Carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
6: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
7: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
6: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
7: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els bombers fan 18 salvaments de persones atrapades en vehicles, principalment a la zona del Canal Ulldecona. Els bombers han atès 128 avisos a les Terres de l'Ebre en el conjunt de l'episodi. Entre les 8 i les 10 del matí han rebut 32 només al Baix Ebre i al Montsià i durant les 11 de la nit i les 8 havien estat 75. A banda dels salvaments en vehicles, també n'han fet d'altres, per exemple, d'alguna persona amb mobilitat reduïda que havia quedat atrapada en algun edifici, segons ha explicat l'inspector Oriol Corbella des del centre de comandament a Tortosa. Els bombers han prioritzat els serveis amb salvaments i cap a les 11 no hi havia cap pendent d'este tipus. No consten ferits, segons han explicat. Centres educatius tancats al Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre per les pluges. El Departament d'Educació ha fet un avís intern als serveis territorials perquè este divendres no obrissin els centres

0: educatius del Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre per les condicions meteorològiques. Este dijous Protecció Civil ja va recomanar prendre mesures en cas que es considerés que no era segur obrir els centres educatius. Molts alcaldes de l'Ebre ja havien decidit tancar. La URB també ha mantingut tancat el campus Terres de l'Ebre com a mesura preventiva davant la previsió de fortes pluges. Les activitats i actes d'este cap de setmana ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel completament cobert i amb precipitacions continuades a tot el territori ebrenc. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Godall i Batea, 26 a Tivisa i 27 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
2: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977-44-67-17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
3: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a...
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa't en amayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
4: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
5: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els bombers fan 18 salvaments de persones atrapades en vehicles, principalment a la zona del Canal Ulldecona. Els bombers han atès 128 avisos a les Terres de l'Ebre en el conjunt de l'episodi. Entre les 8 i les 10 del matí han rebut 32 només al Baix Ebre i al Montsià i durant les 11 de la nit i les 8 havien estat 75. A banda dels salvaments en vehicles, també n'han fet d'altres, per exemple, d'alguna persona amb mobilitat reduïda que havia quedat atrapada en algun edifici, segons ha explicat l'inspector Oriol Corbella des del centre de comandament a Tortosa. Els bombers han prioritzat els serveis amb salvaments i cap a les 11 no hi havia cap pendent d'este tipus. No consten ferits, segons han explicat. Centres educatius tancats al Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre per les pluges. El Departament d'Educació ha fet un avís intern als serveis territorials perquè este divendres no obrissin els centres educatius del Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre per les condicions meteorològiques. Este dijous Protecció Civil ja va recomanar prendre mesures en cas que es considerés que no era segur obrir els centres educatius. Molts alcaldes de l'Ebre ja havien decidit tancar. La URB també ha mantingut tancat el campus Terres de l'Ebre com a mesura preventiva davant la previsió de fortes pluges. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caros

0: són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel cobert amb forts ruixats i xàfecs i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, s'espera que les precipitacions continuïn amb la possibilitat de que disminueixi la potència de cara al diumenge. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima es mantindran. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Preparat per rebobinar en el temps?
4: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
3: Rebobina.
4: Rebobina. Concert en directe amb versió original i DJ Ricard. Amb tots els èxits dels 80 i 90.
3: Rebobina.
4: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
3: Entrades a Ebretique.
4: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
3: Els 80 i 90. Tornen a la pista.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
6: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
7: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a lasalabteatre.com.
2: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa Lo Carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els aiguats deixen més de 200 litres a les Terres de l'Ebre en 10 hores ahir a la nit. Segons dades del Meteocat, a la Ametlla de Mar han caigut 247 litres, a les Cases d'Alcanar 232 i a Mas de Barberans 227. Altres registres destacats són els 218 del Perelló i els 210 de Santa Bàrbara. També hi ha registres al voltant dels 100 litres o superiors en estacions com les de l'Aldea, on han caigut 127 litres, Camarles amb 118 i Aldover a la mateixa comarca amb 103 litres. A la capital del Montsià, Amposta, el registre és de 93 litres i a l'illa de Buda 98. Els bombers desallotgen 8 persones de 2 immobles de Tortosa a causa de l'episodi de forts aiguats. 6 de les persones desallotjades es trobaven a una casa del carrer Montcada, al barri de l'Eixample, on l'acumulació d'aigua al sostre ha fet que este cedís. Els afectats han estat reallotjats a un hotel. També s'ha actuat al carrer Cervantes esta matinada, on s'han desallotjat 2 persones que han anat a una casa d'acollida. Els bombers també han actuat en una casa de Roquetes. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel cobert amb forts ruixats i xàfecs i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, s'espera que les precipitacions continuen amb la possibilitat de que disminueixi la potència de cara al diumenge. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima es mantindran. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: La vida es

0: massa curta per portar ulleres avorrides.
1: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
0: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
1: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
0: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del Festicamp,
1: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Els boscos, les muntanyes, els rius, racons per descobrir i disfrutar, i després exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana fes una escapada.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Els aiguats deixen més de 200 litres a les Terres de l'Ebre en 10 hores ahir a la nit. Segons dades del Meteocat, a la Ametlla de Mar han caigut 247 litres, a les Cases d'Alcanar 232 i a Mas de Barberans 227. Altres registres destacats són els 218 del Perelló i els 210 de Santa Bàrbara. També hi ha registres al voltant dels 100 litres o superiors en estacions com les de l'Aldea, on han caigut 127 litres, Camarles amb 118 i Aldover a la mateixa comarca amb 103 litres. A la capital del Montsià, Amposta, el registre és de 93 litres i a l'illa de Buda 98. Els bombers desallotgen 8 persones de 2 immobles de Tortosa a causa de l'episodi de forts aiguats. 6 de les persones desallotjades es trobaven a una casa del carrer Montcada, al barri de l'Eixample, on l'acumulació d'aigua al sostre ha fet que este cedís. Els afectats han estat reallotjats a un hotel. També s'ha actuat al carrer Cervantes esta matinada, on s'han desallotjat 2 persones que han anat a una casa d'acollida. Els bombers també han actuat en una casa de Roquetes. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel cobert amb forts ruixats i xàfecs i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, s'espera que les precipitacions continuen amb la possibilitat de que disminueixi la potència de cara al diumenge. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima es mantindran. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Els aiguats deixen més de 200 litres a les Terres de l'Ebre en 10 hores ahir a la nit. Segons dades del Meteocat, a la Ametlla de Mar han caigut 247 litres, a les Cases d'Alcanà 232 i a Mas de Barberans 227. Altres registres destacats són els 218 del Perelló i els 210 de Santa Bàrbara. També hi ha registres al voltant dels 100 litres o superiors en estacions com les de l'Aldea, on han caigut 127 litres, Camarles amb 118 i Aldover a la mateixa comarca amb 103 litres. A la capital del Montsià, Amposta, els registres de 93 litres i a l'illa de Buda 98. Els bombers desallotgen 8 persones de 2 immobles de Tortosa a causa de l'episodi de forts aiguats. 6 de les persones desallotjades es trobaven a una casa del carrer Montcada, al barri de l'Eixample, on l'acumulació d'aigua al sostre ha fet que este cedís. Els afectats han estat reallotjats a un hotel. També s'ha actuat al carrer Cervantes esta matinada, on s'han desallotjat 2 persones que han anat a una casa d'acollida. Els bombers també han actuat en una casa de Roquetes. Les activitats i actes d'este cap de setmana, ajornats a causa de la previsió meteorològica. El temporal de pluja que es preveu per este cap de setmana ha obligat a modificar bona part de l'agenda de les Terres de l'Ebre. La dolça tardor d'Horta de Sant Joan, la nit de la recerca de la URB i la festa Antena Caro són algunes de les activitats que han hagut de canviar els plans per la previsió de pluges. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel cobert amb forts ruixats i xàfecs i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, s'espera que les precipitacions continuïn amb la possibilitat de que disminueixi la potència de cara al diumenge. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima es mantindran. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dilluns amb més informació. Bona nit i bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.